Proverbis. Curcial nüvel va vers Muntafun, plova in minci chantun. Curcial nüvel va vers Vuclina, va in bella ora in Engiadina.